Euska ke? Kaki? Pero quan? I com? Com? De quina manera? En sèrio? Però per què?

Iriuska vols dir tant? No m'ho crec, és impossible. I tota, tota. Passis, home, fora cosa de locus.

0: i com ens mosquegen les malpunyeteres. Són puntets de color, volant disparats per l'habitació. Bronzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
1: Però, i tu?
2: Vaja, quina besada.
1: Uf,
2: doncs clar. Ves, què volia?
0: Alça, Manela.
2: No exageris tampoc, eh?
0: Cada quan? Després d'aquí?
2: I per sempre.